Des de les 4 de la tarda, viu les regates amb el trofeu Festes de la Terra de Vela a la platja de Talamanca. A les 7 de la tarda, missa solemne a l'església de Sant Elm en processó, homenatge a la gent de la mà i